0: Radio Balear.
1: Es brollador.
0: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterránea como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
0: En Esporles, Paseo del Rey número 10, restaurante Es Brollador. Tienes que conocerlo.
2: Aquest dissabte 25 de juliol, a partir de les 7 del capvespre, no perdis la 21a Fira Nocturna d'Ariany, una vetllada màgica amb mostra gastronòmica, folklòrica, artesanal i d'empresa local, pensada per gaudir en família o amb amics. I a les 9 del vespre arriba la 16a mostra de música i ball de bot, amb la participació de diverses agrupacions i una gran ballada popular oberta a tothom amb els rebel·lers. Aquest dissabte viu la màgia de la nit a Ariany. T'hi esperam. Ajuntament d'Ariany.
3: Una pasa darrere s'altra silencio van.
4: Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción. Vuelve la noche. Vuelve el camino. Llega la marcha 52 de Esguell a Yucapeu. 48 kilómetros. Que no se explican. Se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Yuc, con salida desde la Plaza des Bestiar a las 5:30 de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza de Esguell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo, hidrátate, respeta el entorno y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. La marcha de Esguell a Yucapeu no es solo caminar, es tradición. Es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Groupway, FENCAMI.
5: Escúchanos en radiobalear.es.
6: I fent camí, anem a xerrar precisament des Grup Güell i de la nova edició de la marxa des Güell de Lluc a peu. Xisco Bausà, president del Grup Güell, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
6: Bueno, ja queden pràcticament 15 dies per es gran vespre, per la gran nit, no?
7: Sí, ara ve la feina més grossa.
6: Sí. I quina és aquesta feina més grossa?
7: Hombre, les inscripcions, entrega de material, sí. La taula des del primer dia, com tu saps, enguany han començat una setmana antes, i ha anat molt bé la marxa, la gent s'està apuntant,
6: sí.
7: Calculant que seran un 20% més que l'any passat, i l'any passat ja vam batir rècord, i s'està apuntant molt gent, i també s'està apuntant gent amb mobilitat reduïda.
6: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Ja que dic que la marxa serà dia 1 d'agost, i bueno, que està animat, no?, la gent a participar-hi, no, Xisco?
7: Sí, molt animada, és a dir... Diria que anem més d'un 20% més que l'any passat per aquestes fetges.
6: Això és molt bona senyal.
7: Sí.
6: A més, ho estem escoltant ara fa uns instants, aquests consells, no?, per dur una marxa com toca, no?, seguint les indicacions dels voluntaris, de cossos de seguretat, perquè, clar, sense tots ells, la marxa tampoc seria possible fer-la, no?
7: Seria impossible. Tenen en compte que participen 100 i escaig voluntaris nostres, protecció civil de molt de pobles, seguretat civil, policies locals. Això és un equip de gent, emergències, carreteres. Pensa que l'any passat, entre els que s'apuntaren, I els que van anar per seu compte van arribar a quasi 8.000 persones.
6: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
7: I enguany que s'operàvem l'any que ve, l'any sí. passat.
6: Mos deies ara que, bueno, ara ve sa feina més grossa, no? Sobretot
7: sí, ara,
6: a, tema de...
7: Havent...
6: Sí, digues, digues.
7: No... Havent ser dues setmanes més fortes, que hi ha una gent que realment... Normalment, quan obrien les taules, estaven dos o tres dies que no venia ningú. Enguany van començar dijous de la setmana passada
6: sí.
7: i el primer dia hi havia 30 persones per a mos.
6: Bueno.
7: No han trobat cap dia.
6: Bueno, això és important.
7: Sí.
6: I també deies de l'entrega de material, no? Explica'ns un poc, en què consisteix aquest material que entregueu a les persones?
7: Bé, no, l'entregam una camiseta groga per seguretat, perquè se vol millor vespre,
6: sí.
7: una motxilla,
6: sí.
7: una botella d'alumini i una gorra del Mallorca.
6: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Perquè estiguin ben identificats, no?
7: Exactament. I, home, a més, si la mare mos ajuda i mos ajuda a pujar al Mallorca primer, no?
6: A veure sí, què fa sí, aquesta sí. segona... En aquesta temporada...
7: Tots els xofers que puguem tenir els han d'emplear.
6: Clar que sí, clar que sí. Hi haurà dues sortides, ja que diuo també la primera, com no, des de Palma, des de Esguell, però després n'hi ha una altra, crec que sobre les 5, no, de la matinada.
7: Sí, que mitja des d'Inca, des del 2019,
6: sí.
7: Sortint d'Inca, que de cada s'incorpora més gent, i també poden sortir de Marratxí, de Santa Maria, de Consell, de Benissalem, de Lloseta, sí. de Selva, de cada poble s'hi poden incorporar.
6: Molt bé, molt bé. I a quina hora sol ser els primers en arribar a Lluc, a Xisco?
7: Normalment solen arribar els primers damunt dels 5, exceptuant totes aquestes persones que van corregint.
6: Clar.
7: Entre 5 i 6 comencen a arribar els primers. També això és molt important, la temperatura del vespre.
6: Sí, sí, sí, sí.
7: Si tenim 2 o 3 graus menys, la gent va més àgil.
6: Clar. Clar, no, esperem que no sigui nits com les que estem passant darrerament.
7: No. Suposo que bé, ja vull sentir que venen temporals per la part del nord.
6: Sí, a veure si refresco un poquet la cosa, no? I per dia un, no volem que plogui, però tampoc
7: no.
6: que faci la calorada
7: no
6: aquesta.
7: No creiem que per dir antes una ballada d'aigua.
6: Clar que sí, clar que sí.
7: Refrescaria un poquet.
6: Sí. També, ja que dic que hi ha una novetat...
7: Puc entrar? Hi ha una reunió de...
6: Allà que dic que enguany també hi ha una novetat
7: sí.
6: i és que aquelles persones amb algun tipus de deficiència física, no?, també
7: certament.
6: Pot participar, no?
7: Sí, sí, tenim la col·laboració del Govern Balear a través de la Conselleria d'Afers Socials que posen dos microbusos adaptats per recollir sí. aquestes persones perquè puguin anar tranquil·lament, que saben que els recolliran igual que els marxaires tenen els microbusos escova per recollir-los.
6: Perfecte. Recorda'ns, Xisco, com pot fer la gent per apuntar-se i participar d'aquesta marxa?
7: Se pot apuntar a través de la nostra pàgina, grupweb.es, o de dilluns a divendres a la plaça Espanya, de 5 a 8 de sol baixa. Llavors està a la regió amb el primer.
6: Perfecte. I després, dia 1 d'agost, també hi haurà possibilitat
7: sí.
6: d'apuntar-se, no?
7: Exactament. El que enguany recordam que a les 10 del vespre se deiran les inscripcions
6: sí.
7: i a les 11 s'entrega de material per seguretat, ja que no podem entregar res després de la sortida.
6: Perfecte, perfecte. Doncs ja ho saben, animat-se, si encara no ho tenen gaire decidit, apunta't-se i disfrutar d'aquesta

0: la marxa, d'acord?
1: Estupendo, molt gràcies a vosaltres i una abraçada a tots els oients.
0: Gràcies, fins una altra, adéu.
1: Ja.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
3: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
4: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La Llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
5: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli,
6: que bueno cancanoli, cancanoli, cancanoli, en Santa Maria, cancanoli.
7: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
6: Restaurante italiano, italiano, italiano.
8: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
6: Qué bueno cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
9: Italiano, italiano, italiano.
10: Radio Balea.
3: Ràdio Balear, sa nostra música.

0: música nostra és una formació no referent, puntal, és que des del primer moment... Sí, jo crec que, mira, jo des de tota la vida he ballat ball de bot. Si hi ha ball de bot a les passes, sí, és gràcies a música nostra. Uh-huh. És molt important col·locar en aquest grup mallorquí, aquí on li toca, que és un referent de la música folk de totes les Balears i de tota la Mediterrani. Per uh-huh. això hem començat amb música nostra. Uh-huh. Miquel Lledó és una artista super consolidada, molt estimada, molt coneguda, i l'hem de col·locar aquí on li toca, que és aquest nivell de relevància a dins la programació cultural de Palma.
1: Mm. Ens comentaves, Rafael, dins aquesta nova edició de Cançons de la Mediterrània, no? La combinació d'artistes de les illes amb figures internacionals, ens avançaves com, per exemple, Francisco, en la banda municipal, o Maria Mazzotta, Ato Gató... Què diries, que quin és el fil conductor d'aquesta combinació entre artistes nostres i de fora de Mallorca?
0: El fil conductor és Cançons de la Mediterrània. Uh-huh. La temàtica de les cançons, la temàtica dels concerts, aquests referents folks, aquests referents que són nostres. Pensa que Mallorca és un lloc aquí on totes les cultures del Mediterrani en un moment a l'altre han anat passant.
1: Sí.
0: Per tant, quan te venen els occitans, o quan te venen els turcs, o quan te venen els del Magreb, canten algo i te sona nostre.
1: Sí.
0: Absolutament. O sigui, és que te sona, és com si ens sentíssim a nosaltres mateixos amb una altra melodia, amb una altra... Però tu ho sents com a nostre. Aquest és el punt d'unió entre totes aquestes propostes.
1: Mm-hmm. Un dels trets distintius del festival és la combinació de tradició i també d'innovació. Rafael, com es reflecteix això en la programació d'enguany?
0: El millor referent d'aquesta proposta, com s'ha explicat, és el grup L'Ananà. Uh-huh. O sigui, L'Ananà són un grup de... Són dues atletes, és un duo de ses pitiuses, que han aconseguit en son seu disc Turmerí, que ho fan diumenge a les 9:30,
1: sí,
0: han aconseguit això, han aconseguit mesclar el folclore tradicional de ses pitiuses en sintetitzadors, mesclats en tambors, en flautes, i l'han aconseguit donar han fet una feina, un treball discogràfic amb una sensibilitat, amb una modernitat, però que veu de totes aquestes rels de les pitiuses, que és impressionant. Han fet una feina preciosa, mm-hmm, aquestes dues artistes.
1: Mm-hmm. Per als qui encara no coneix el festival, quin concert o experiència recomanaries especialment i per què?
0: Jo crec que venir a veure a Cançons de la Mediterrània ja no és només venir a un concert, uh-huh, és una experiència. O sigui, és una experiència anar a Bellver, per exemple, avui vespre, sí, a davall de les estrelles, un concert amb una de les veus més internacionals dels panorames mediterrani, que és en Francisco, sí, amb 45 músics en directe, o anar a les voltes, allà a la fresca, a les peus de la Seu, uh-huh, veure un concert que tenim com de Maria Mazzotta a l'Arenà,
1: sí,
0: és una experiència. I avui en dia el que la gent vol són experiències. Uh-huh. I crec que són experiències úniques.
1: Cançons de la Mediterrània encara tenen temps de gaudir d'aquesta nova edició perquè finalitza dia 19 de juliol, no, Rafael?
0: Sí, acabam aquest diumenge ja, uh-huh, i ens queden 3 dies, o sigui, de festival. Avui, demà i passat demà, cada dia hi ha concert. Podeu visitar i podeu veure més informació a palmacultura.es, uh-huh, i ja trobareu tota la informació que necessiteu, i horaris, i llocs...
1: Uh-huh. Doncs és una magnífica oportunitat per gaudir de la música, la cultura i els sons de la Mediterrània amb aquesta nova edició de Cançons de la Mediterrània. Hem conegut detalls amb el director general de Música i Arts Escèniques de l'Ajuntament de Palma, Rafael Brunet. Rafael, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio Balear.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i molt bon dia, Jacobo.
1: Igualment, adeu.
0: Adeu.
2: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.

0: Este domingo, a partir de las 6 de la tarde en Son Fusteret, ven a animar a España. ¿Y tú? ¿Te lo vas a perder?
1: Este domingo, venite a alentar a Argentina en la Fan Zone del parking de Son Mosh. Desde las 18 te esperamos. Trae los trapos y juntos hacemos el aguante.
2: Ayuntamiento de Palma.
3: Es Brolledor.
4: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterránea como...
3: Peus de porc, que la masa a la planxa. Arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
4: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Es Brolledor. Tienes que conocerlo.
5: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits. Aquest estiu Sa Pobla torna a omplir-se de vida. Arriben les festes de Santa Margalida i Sant Jaume 2026 amb un programa pensat per a tothom. Música en directe, cultura, tradicions, activitats infantils, esport, gastronomia i moltes hores per compartir amb la família i els amics. Des del pregó fins a la Gran Revetlla, passant pel Cap de Bou de Talapi, els concerts, els espectacles i les activitats populars. Cada dia hi trobaràs un motiu per sortir al carrer i fer Pobla. Viu l'estiu, viu les festes, viu Sa Pobla, Ajuntament de Sa Pobla. Bones festes de Santa Margalida i Sant Jaume.
6: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
7: El matinal, de lunes a viernes, de 11 a 14 horas, en Radio Balear, con Jacobo Heredia Vidal. Dinámico, saludable, cercano, creativo, extraordinario, interesante, entretenido, divertido, didáctico. Hostelería, turismo, enología, gastronomía, deportes, cultura, formación. Si quieres participar, ponte en contacto con nosotros en el WhatsApp 689-87-6880 o por correo electrónico a redaccion@radiobalear.com. El matinal. Síguenos en www.radiobalear.es/directo.

0: Manacor torna a bategar al ritme de les festes de Sant Jaume 2026, dies plens de tradició, música, cultura, rebel·les, activitats familiars i emocions compartides. Vine a viure l'alegria de la mulassa, l'encamissada, els cavalls de Sant Jaume i un programa pensat perquè grans i petits gaudeixin de la festa. I no t'oblidis de visitar la Fira Nocturna d'Artesania i Alimentació, que s'organitzarà el 24 de juliol de 19 a 12 del vespre a la plaça Ramon Llull, del carrer a la plaça de dia i de nit. Aquest juliol, la festa la feim entre tots. Festa de Sant Jaume 2026. Manacor, t'hi esperam.
1: Escuches Radio Balear.

0: Manacor torna a bategar al ritme de les festes de Sant Jaume 2026, dies plens de tradició, música, cultura, rebel·les, activitats familiars i emocions compartides. Vine a viure l'alegria de la mulassa, l'encamissada, els cavalls de Sant Jaume i un programa pensat perquè grans i petits gaudeixin de la festa. I no t'oblidis de visitar la Fira Nocturna d'Artesania i Alimentació, que s'organitzarà el 24 de juliol de 19 a 12 del vespre a la plaça Ramon Llull, del carrer a la plaça de dia i de nit. Aquest juliol, la festa la feim entre tots. Festa de Sant Jaume 2026. Manacor, t'hi esperam. Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. T-bone 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971-75-1010. Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
1: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2 Radio Sport.
2: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
3: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
0: Ràdio Balear, sa nostra ràdio.

Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. Tibón 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971-75-1010. Del 10 al 20 de juliol arriba la cita més esperada de l'estiu, Festes de Santa Margalida 2026, curses d'obstacles, tas de vi, jocs aquàtics i la gran nit de Vall de Bot. 10 dies plens de cultura, música, tradició i moltes ganes de fer poble. Diumenge 12 arriba un dels moments més esperats, l'elecció de les Beates 2026. Dimarts 14 no perdis el gran concert solidari de Tomeu Penya a favor de la lluita contra el càncer. I dissabte 18 prepara't per una gran nit amb la Rebel·la de Santa Margalida, amb les actuacions dels grups Yesterday i Unión 24. Aquest estiu fes poble, viu la tradició i gaudeix de les festes de Santa Margalida 2026. No t'ho perdis, consulta tot el programa a les xarxes socials i al web de l'Ajuntament. Organitza Ajuntament de Santa Margalida.

0: Aquest estiu Sa Pobla torna a omplir-se de vida. Arriben les festes de Santa Margalida i Sant Jaume 2026 amb un programa pensat per a tothom. Música en directe, cultura, tradicions, activitats infantils, esport, gastronomia i moltes hores per compartir amb la família i els amics. Des del pregó fins a la Gran Revetlla, passant pel Cap de Bou de Talapi, els concerts, els espectacles i les activitats populars. Cada dia hi trobaràs un motiu per sortir al carrer i fer Pobla. Viu l'estiu, viu les festes, viu Sa Pobla, Ajuntament de Sa Pobla. Bones festes de Santa Margalida i Sant Jaume.
1: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
0: Del 10 al 20 de juliol arriba la cita més esperada de l'estiu, Festes de Santa Margalida 2026, curses d'obstacles, tas de vi, jocs aquàtics i la gran nit de ball de bot. 10 dies plens de cultura, música, tradició i moltes ganes de fer poble. Diumenge 12 arriba un dels moments més esperats, l'elecció de les Beates 2026. Dimarts 14 no perdis el gran concert solidari de Tomeu Penya a favor de la lluita contra el càncer. I dissabte 18 prepara't per una gran nit amb la Revetlla de Santa Margalida, amb les actuacions dels grups Yesterday i Unión 24. Aquest estiu fes poble, viu la tradició i gaudeix de les festes de Santa Margalida 2026. No t'ho perdis. Consulta tot el programa a les xarxes socials i al web de l'Ajuntament. Organitza Ajuntament de Santa Margalida.

0: Aquest dissabte 25 de juliol, a partir de les 7 del capvespre, no perdis la 21a Fira Nocturna d'Ariany, una vetllada màgica amb mostra gastronòmica, folklòrica, artesanal i d'empresa local, pensada per gaudir en família o amb amics. I a les 9 del vespre arriba la 16a mostra de música i ball de bot, amb la participació de diverses agrupacions i una gran ballada popular oberta a tothom amb els rebel·lers. Aquest dissabte viu la màgia de la nit a Ariany. T'hi esperam, Ajuntament d'Ariany.
1: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.

0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines quan cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.

0: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías, en cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-2412. 603-62-2412.
1: Del 10 al 20 de juliol arriba la cita més esperada de l'estiu, Festes de Santa Margalida 2026, curses d'obstacles, tast de vi, jocs aquàtics i la gran nit de Vall de Bot. 10 dies plens de cultura, música, tradició i moltes ganes de fer poble. Diumenge 12 arriba un dels moments més esperats, l'elecció de les Beates 2026. Dimarts 14 no perdis el gran concert solidari de Tomeu Penya a favor de la lluita contra el càncer. I dissabte 18 prepara't per una gran nit amb la Rebel·la de Santa Margalida, amb les actuacions dels grups Yesterday i Unión 24. Aquest estiu fes poble, viu la tradició i gaudeix de les festes de Santa Margalida 2026. No t'ho perdis. Consulta tot el programa a les xarxes socials i al web de l'Ajuntament. Organitza Ajuntament de Santa Margalida.
2: Sa Nostra Ràdio, 44 anys contigo.